fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en

t'han trucat. Sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir. Porta la bata posada, que volen aquesta gent.